Carrièros Occitanos presenta l'Occità com lengua romanica centrala, vectu de diversitat de relacions e d'empoder romain interromanic. Una conferència de Xavier Marquès Ailou e Canti Peiras de l'Universitat de Montpellier Paul Valéry, enregistrat a l'Hostal d'Occitània l'u 5 octobre 2026 dins l'encastre de la manifestació Carrière Occitana l'u 16 et 17 octobre 2026 a Montségur. Una conferència a escutar e atrapar en podcast sus las ondas de Radio Albitzès e lo www.radioalbitzès.com.

de primer merci ja a las carreras occitanos de fa bulegar e de fa viure la lengua, que es a po que cercan pensi aquí praticament tot el mundo. Vull primer vos dire que ha canviat un pau el títol del en fazent la conferència. Bé, havem afinat un pau que és passat al camí de l'empoderament occità, de pates inútil, a lengua romanico central, vectriz de pluralitat e de d'obertura cultural. Per començar, l'empoderament, que és aquí? Perquè pensi que de cots que facen servir els muts o pas, o veleu que lo saben pas, se lo facen pas servir per aquí, bé, me calio, pensi que és important de valiar una definició. Donc, m'agrado aquí lo... m'agrado la m'apeci sus Paulo Freire, que definís lo procés d'empoderament com a lo desenvolupament d'una consciència crítica a través la qual los sectors oprimits e excluses comprenen lo realitat social e agissen activament per la transformar e ne reduir la vulnerabilitat. Aquí és adaptable a tot... tot mena de col·lectiu minoritzat, l'has estat com el feminisme, les luchos LGTBI, el racisme. Dit d'un altre biaix, l'empoderament naix des escanvis del partatge de coneixences, de l'organització i de la rompedura de la cultura del silenci, fin final passar de la vergonya a una fiertat col·lectiva. Aquí vos presenti leu el plan de la conferència, donc parlarai un pau del context sociolingüístic històric, emmenant l'occità i també un pau el català, perquè treballi dins ma recerca amb les dues llengües, a l'encastre aquí romànic, poi les representacions sociolingüístiques, el context sociolingüístic educatiu recent, mai actual, poi l'escola com a potesse un vectu de canviament sociolingüístic, és estat pot continuar a l'ESE d'un altre viatge. Puis hi ha qualques elements de responsa apujat dins ma recerca doctoral. Puis passarai l'educació lingüística global a altres dràlios. Ballarai qualques exemples d'altres llengües del món per parlar com si se pot fer d'un altre viatge, que so que se fa a França d'un viatge general. E poi passarai la paraula aquí a mon collega per parlar de les agachados sus la variació interna de l'occità, de la gestió de la diversitat interna, e poi farem de qualques conclusions. Donc, per començar, per jo és important de plaçar l'occità, e també el català, dins l'encastre romànic històric. Aquí nos mena lluny, nos mena al segle XII, que pot ser també abans, aquí era el continuum romà, el continuum romà, on se pot definir com una continuïtat lingüística progressiva entre parlars aïcits del latí. Les diferències, donc, augmenten pau a pau d'un territori a l'altre. Donc, a l'entorn de l'an 1000, podem dire, soy aquí a parlar leu-leu, l'idea és pas de fa al mil·límetre, aquestes varietats romàniques se distinguen, se comencen a distinguir del latí, entre ells també, mas en conservant una certana intel·ligibilitat o intercomprensió mutual. A conusmeno a l'emergència de les llengües romàniques, és a partir del segle XIV que se pot parlar d'emergència de les llengües romàniques autònomes, de llengües com l'occità, el català o el galicià, han a l'època una rica tradició escrita comparables a totes les altres llengües com el francès, l'espanyol, l'ell. És a partir del segle XIV que se pot parlar d'emergència de les llengües romàniques, és amb la creació dels estats-nació que l'equació un poble, una llengua, una història, una nació, un estat, se fa com una evidència. Cal dire que d'un biaix diferent en cada estat. La centralitat francesa ha fet que aquella equació
es una evidencia social per tot lo monde. Donc ha coamenat una estandardizacion e una hierarquizacion tabe de las lengües que ha amenat a una pèrdua de la diversitat lingüística e del contacte que las persones han amb elo, mas tabe d'una pèrdua de la capacitat de l'accés de las persones a l'intercomprenesu. Parlarai ara del context sociolingüístic francès en facent una síntesi històrica de ce que és la diglòssia. Aquí podem dir que tot sistema lingüístic ha de una fonologia, un lèxic, un gramàtico, un pragmàtic, una cultura, més doncs, havent socialment s'ha desenvolupat l'idea de que hi ha de llengües, hi ha de dialectes o de pateses. Més aquí, realment lingüísticament, hi ha pas brico de diferència, o sociolingüísticament, s'aquela, són totes dues de sistemes, o tres, de sistemes de comunicació complexos. A la vez, quina és la diferència entre els dos? Aquí, havent una classe dirigent, que un moment valiat, causis d'impausar, son parlar, com la llengua. Aquí soy a lo fa leu, mas s'es passat durant de segles, e a comeno a una minorització de les llengües e cultures autòctones dels territoris que controlen. Aquí podem nos apetjar sus una formulació de Wenreich que diu que una llengua és un dialecte amb un armado e un marino. Puei permena aquella imposició d'una llengua unica per als estats nació, per exemple, que han causit de la llengua unica, hi ha despletxes per la substitució e la monolinguacització. Donc hi ha les administracions, les lleis, les escoles com a causa central, que tornarai aquí a aquella temàtica, les medios e la cultura, que és més controlada sovint per la classe dirigent, e poi a comeno a una hierarquia evidente de las lenguas, en haver una lengua dicho nacional o estatal, e poi de lenguas dichos regionales, de dialectes, de pateses, e tot aquò. Mas aquò pertuco, duncos, las representacions sociolingüístiques que han las persones. Cal dire que la representació sociolingüística és una són les idees, les concessius, les actituds de l'ús o les locutus que cultiven sus as pràctiques e de les altres. Nos apetjam aquí en Boudreau. Voyez, parlo de prêt à penser, prêt à dire. És a dir que se partatge entre força de persones, entre una comunitat, un col·lectiu, que quan dicen llengua regional o quan dicen occità, bé, hi ha d'idees que venen aquí sul pic. Prêt à penser. Aquí, quan són partejats, forma part de l'imaginari col·lectiu d'una societat e doncs de l'ideologia lingüística o sociolingüística que ha aquesta societat. Jo m'interessi força a la denominació, perquè la denominació de les llengües és una representació sociolingüística que pertoca l'estatut d'una llengua dins d'una societat baliada. Cal dire, per exemple, que hi ha hagut força denominacions per les llengües minoritzades, notadament dins l'encastre de l'estat francès, e parlarai de dues principals. La primera és patès, que és un denegació francesa de glossonímia, a què vol dire que hi ha una negació de l'apel·lació de la llengua. Tuto llengua considerada patès, a pas de nom propi, és patès, és a dire, donc és una denegació de l'identitat mateixa de la llengua. Aquel nom és estat interioritzat, per exemple, per l'occità, pels propis locutus, gràcies a les pletxes com a l'escola. L'urlengo és una versió degradada de la llengua estàndard, com ha dit aquí Lafun o Manzano. Puei, llengua regional, que és mai d'actualitat, que és so que diz la Constitució per rapport a les llengües minoritzades de França, e doncs la llengua regional, podem fer també qualques crítiques, l'ús regional existís pas que respecte al nacional.
dins una relació tutelaro e verticalo. Aco nos mena a la pensada de Colonna, que parlo d'aco, e puei tabè reducís a l'ursulo inscripciu territorialo e administrativo e ignora que preexistion al francès din l'urs territoris respectius abon justament de l'arribado del francès. Aco meno tabè que ignoro egalomen la natura transfrontaliero de aquelos lengos, la maggiù partido de las lengos dichos regionalos, ebbe che sun en realitat de lengos transfrontalieros. Son de lengos que se parlon sio din sa lengo, la lengo mateiso, din de territoris al costat d'altres estats, mas tabè din las familias lingüísticos. A la vez, nos podem pausar la qüestió de quinos alternativos. Bo, es una temática complicada, es una temática que meno pas de grosses acordis qui tomen entre sociolingüistos, mas hi ha, per exemple, autòctono, que és que lleu fau servir din ma tesi, perquè vesi com originari del país que habito, no com a dis lo diccionari de Larousse, ancoratge secular din lo territori abans l'arribada del francès, qui tomen se lo francès aro esta ve autòctone, que per lleu despasso la patrimonialització de la lengua. I ha també un ideo, podem dir també, de lengua històrica, lengua originària, que menen d'ideos similars a autòctono. Mas la dificultat de trobar de consens a l'entorn de la denominació d'aquelles llengües en França, qui també, com ha dit entre sociolingüista,

dados en França. Doncs, dempuèi l'universalizaciu de l'escola de la Tresena Republica, hi ha un exclusiu de les llengües autòctones, e puèi a comeno a un estandardiza a un perdó, estigmatizaciu de la llengua, que meno la vergunya, e puèi a un uniformizaciu o substitució lingüístico, que meno també un autoodi, és a dir, un odi de so que nos han ensenyat, de so que nos han parlat la nostra maire o els nostres grans. Puei passen tímidament a un reconeixença legislativa d'empuei 1951 fins en aquest moment amb la llei Mulac, la de Riero, que és força tímido, ma que canvio de causes, al moment més que al costat hi ha un arrest de la transmissió familiar, perquè hi ha ja les llengües se transmitissin pas plus de via general. A comen una realitat sociolingüística educativa actual a l'estat francès és que l'ensenyament de les llengües autòctones és acantonat, és a dir, l'oferta és pla, restretxo i discontinu. Aquí hi ha més qualques xifres de l'Occità dins la regió Occitània, les dues acadèmies de Toulouse i Montpellier per la partida occitanofona, que passen d'un 11% per les escoles mairales d'avalent a un 0,6% d'escolans en contacte que si o son que d'iniciació de la llengua passen a un 0,6% al liceu. Això vol dir son que l'11% potser d'escolans que han hagut un moment valiat de leur escolaritat un moment on leur han parlat de l'occità. Aquí hi ha metut també del costat català, que és un pau meliu, que ha 31% per l'escola Mairalo i 2,8% per l'ús liceus. A comeno de matèries socials no lingüístiques. Doncs, les matèries socials com l'història, geografia, que se pla són pas directament lingüístiques, són a menar un pensat sociolingüístic en continu, per indirectament o directament. Selon donc aquí s'hi trobe que nos trobam d'altres autors e autrices, nos trobam un romà nacional que men tot junt en plaça centralo un personatge franço e una llengua, lo francès. Donc tot aquells escolans que son pas estat en contacte amb l'ensenyament de la llengua minoritzada aquí, lo català o l'occità, e bé que han pas jamai ausit parlar tot al long de lor escolaritat de la llengua autòctona. A comeno una perpetuació de l'ideologia monoglossico de García, com si el monolingüisme segués la normalitat, a la vez que dins el món i de les societats es pas brico la normalitat. A comeno al costat també una pedagogia del francès força rigido, unilingua, podem dire, pas de plaça per la variació de la llengua en curses de francès, que a comeno a so que Boyer dirà l'unilingüisme, és a dir, hi ha al costat de l'unilingüisme dins la política sociolingüística francesa i un costat que és pas de concurrència, pas de llengües en fàcio al francès, me hi ha també al costat pas de desviació per aport al bon usatge de la llengua. E això veiran mai tard que se pot fa d'altres mans, se fa d'altres viaises amb d'altres llengües al món. A comeno, doncs, jo me suis pausat dins ma tesi, s'ha comeno un impacte sus l'accés i els rapports a les llengües i a l'or pluralitat de l'ensemble dels escolans i també de la societat. És això la frase típica és que els francès són nuls en langue. Bé, jo dic ma tesi que fa un lligant amb l'unilingualització de la societat per se d'obrir a d'altres llengües. I també que podem parlar un poc de la inseguretat lingüística. Donc, dins l'aprenentatge del francès, però també de les altres llengües, hi ha aquell idea que hi ha una llengua bona i que tant que la parlem pas a aquell nivell considerat prestigiós i del bon usatge, i bé que parlem pas la llengua. I a com una inseguretat lingüística, continu. I pensi que això és un calc que fan els franceses, almenys les persones que són escolaritzats a França amb les altres llengües que són autòctones o estrangeres.

Xavier Marquès Ailou per la conferència L'Occità com a llengua romànica central, vectu de diversitat, de relacions e d'empoderament interromànic, enregistrat lo 5 d'octobre a l'Hostal d'Occitània a Toulouse.

0: aquí parlarai de com l'escola pot ser un vector de canviament sociolingüístic. L'escola és estat l'objectiu del canviament, és estat l'objectiu al moment valiat, on, a partir de la Treceno Repubblico e de l'escola de Jules Ferry, bé, havent començat a dire cal parlar francès, aquí havent parler francès, soyez propre, o il est défendu de cracher par terre, de parler breton et de cracher par terre, donc aquí meno a co-impact d'un biais pesuc las representacions de la lengua. E nos cal defensar de per què parlen les llengües minoritzades. E donc aco amenat a una unilingüització, mas també a un desrasigament. És a dir, que les persones que els grans, els antecedents, parlaven pla la llengua local, e bé que la parlen pas plus, e a plus quitament de ligant amb el territori d'un sun. És aco que apelo Weil, lo desragassigament. Puis, l'escola, com és estat l'objectiu d'acò, l'escola pot ser, e veleu que podem dire que caldria que sia, per justícia històrica e social, vectris d'un reenrassigament, dins lo territori en ensenyant o almenys en mostrant la llengua autòctona de cada territori o, quitament, l'ensemble de les llengües autòctones de l'estat. E a com meno a l'hipòtesi central de ma recerca doctoral, que pensi que ja avets una idea, mas, que és que l'estudi o bé la coneixença de l'occità e del català facilitaria l'accés dels escolans al plurilingüisme e desenvoluparia d'apartenències identitàries plus diversificades, e sustut a través de l'intercomprensió. Doncs, a cos se baso dins los atuts de la coneixença de l'occità e del català, donc aquí les bases de l'hipòtesi principal de ma tesi, que és que els escolans que han accés a aquella llengua han un repertori romanofon allargat, és a dir, coneixen almenys dues llengües romàniques, el francès i la llengua l'occità o el català. Puis hi ha quicon que és la posició geolingüística de l'occità e també del català. Bé, cal sonque veure aquí la carta per veure que les llengües romàniques occidentals són l'occità i el català són veritablement al centre. Això vol dir una centralitat geogràfica, mas per, com parlaven també del continuum de que la llengua s'assembla a la llengua del costat, és també menys una centralitat lingüística. Això vol pas dir que l'occità o el català són de llengües millors que les altres, mas el que cal dir és que és de llengües que són estat minoritzades i que ara això pot ser quicom que avança. Doncs això me s'ha presentat aquí l'idea de que són de llengües pivots, que permeten d'accedir a les altres llengües del costat. E puis, hi ha qui conta bé que és normalment vist com a negatiu, que és la variació dialectal de la llengua. El que entenc aquí tornarà bravament sobre la qüestió, mas aquella diversitat dialectal, bé que és estat exacerbada per des segles de minorització, perquè són estats apartats de l'escola, donc són pas apreses a les normes, són pas metuts d'acord amb les normes, mas també una aptitud a l'ajustament lingüístic, és a dir, que els parlaires d'occità són acostumats a la diversitat de l'occità mateix. Donc, a com meno, a veleu una capacitat d'anar a l'intercomprensió amb d'altres llengües. Puis, valerai són que calques elements de responsa que trapan di ma tesi, donc són que un pitxun agatx. Donc, bel premier, cal introduire un concepte que clau que hai fargat al curs de la tesi per poder mesurar cosi los escolans pensen de comprendre les llengües latines, especialment les llengües que estudien pas. Donc, jo he pensat en les representacions que designen que una persona se fa de sa capacitat a comprendre una llengua que la mestreja pas. És a dir, és una representació de nosaltres facio a la llengua mai que de la llengua elo. Es a dire, oh, pensant que es complicado, pensant que es pas complicado, quito men abans d'ensatjar. E donc, ce que cal dire es que per servir una lengua como opaco, bloco l'accés a aquesto abans quito men d'ensatjar de la comprenir. Donc, se pensen que una lengua es pas comprensible, ve que se'n passen viais d'accedir a la comprensió de la lengua, a ensatjar, almenys. Al contrari, se sentir capable de la comprenne, desinhibis e engatxo din lo procediment de decodatge de la lengua. És a dire, que haver lo sentiment de comprenne una lengua parento mostra sovint l'accés a una, almenys, comprensió parcial. Donc aquí hai metut qualques responsos, per això és la responsa a la qüestió d'après toi, quel est ton degré de compréhension de ces langues? Hein? Eren questionats a mes maïs de langues que sóc que hai mes aquí, mas que sui aquí hai mes quelques-unes. Et donc, os cal dire que aquellos resultos, las langues estudiados, a excepció de l'espagnol que era estudiado per totes, e u parlados, ausidos a l'ustal, son escartados de las responsos. Per mesurar, veritablement, ensajar d'haver l'accés de ce que los col·legians, no, aquí hi ha dues línies, la blavo, los col·legians sense estudi de l'occità, que estudien, que són de la filiera, que no han pas jamais parlat de l'occità, o han quitat en pas estudiar l'occità, i poi los col·legians que són en filiera bilingüe o immersivo. Donc, aquest resultat mostra... Aquí. Aquest resultat mostra que sembla... tenim mai de desconeixença, mas també de la minorització. Per exemple, aquí, bo, hi ha evidentment el resultat de l'occità, bé que l'estudia un pas, donc la comprèn un pas, mas cal dire que, per exemple, diuen que la comprèn de 0, pas brico, a 5, els estudiants de la regió occitània diuen que comprèn la llengua 0,19. Donc, és força baix perquè... Això per lleu menys mai a un problemàtic de minorització de la llengua, de manco d'interès, perquè o també tu simplement que l'han pas jamais vist. I donc aquí menys un pau de l'estat de l'occità dins la societat. I això, sabent que ha tret la responsa de los que parlen italià a l'hostal o de los que han estudiat un anado d'italià, e bé, qui tomen l'italià que diuen comprene millor que l'occità, la llengua autòctona. E també amb el català, que és també una llengua minoritzada, mas amplement amb un vejaire més internacional per costat sud de la frontera dels Pirineus. I poi, qui també el portuguès, que és considerat mai accessible que l'occità. Poi, me suis fixat aquí que en el cas de l'anglès i l'espanyol, los que son en filieros monolingües, pla evidentment es quicon de qualitatiu, son calques responsos, bo, aquí son 44 monolingües e 25 bilingües immersius. E bé, aquí hi ha una subvalorització o una subvalorització de les competències en anglès i en espanyol que jo pensi que potesse ligar al fet que hi ha un bilingüisme escolar en occità en francès e que meton l'ur nivell mai naut e que dubris mai a comprene parcialment les altres llengües, mas que s'estimo mai de dire que la mestretxo menys. És qui conve, bum, també cal dire que són de pitjunos diferències. Puei, bo, que havent aquí el cas de l'espanyol també, e puei me su interessat també a les afinitats culturals declarades, donc aquí les responses a la qüestió cal és el grau d'afinitat cultural o què penses partejar amb els països, grup de països o regions següents. Donc, torna mai, els territoris associats a les llengües parlades a l'hostal són escartats de les responses. I aquí veiem com les filieres monolingües que ha una identitat mai rasino, un poc més centrada sus França, que ha com no, aquella idea d'identitat raïs, que és una sunque identitat nacional o mai presento, e poi espanyol un pau mai perquè és una llengua que estudien, que coneixen, e poi così l'ús bilingües immersius directament veia occitanio, que és quicon que cal dire que l'ús que estudien pas la llengua e ben se sentís un pas occitas, encara que dempuei 2017, pensi, que hi ha hagut un regiu pel primer cop que s'apelo Occitania. E donc, a que meno que se ves aquí pro pla que l'identitat des autres és mai rizoma, és una entitat que s'apeixa mai d'identitats diferents o mai plurals. E, oh, me cal acabar. E donc, aquí presentarai calques, bon, aco farai pas, mes dirai aquí leu. Avem ja vist, donc, el costat francès, va, ben parlat, de l'unilingüisme, de la variació, que es pas tot, que se meno pas. E bé, aquí me sui dit que cal, podíem agachar senso que se fa a l'estat espanyol, quito me amb la lengua, amb les llengües d'Espanya, mas també amb la llengua espanyola. E donc, aquí podem dir, son que leu, que l'història i la geografia, bé que hi ha 50% del contingut dels programes de història i de totes les altres matèries que són causats per cada comunitat autònoma. Donc, que parlen de l'història d'Espanya obligatòria o comuna, i al costat, so que se passa en Catalunya, per exemple, o en Andalusia, també, quan eren, per exemple, encara a l'Andalus, àrabs. E poi, a comeno també que l'espanyol ja din los programes e din los llibres e los metodes hi ha una competència de descriure e presar la diversitat lingüística, la realitat plurilingüe. Donc, se parlo de les llengües d'Espanya dins espanyol e també estudi de les varietats dialectals. E sustut l'autòctonoma també les d'Amèrica Latina, per exemple, estudiant, cosi dire, en argentino tu, que és diferent. Donc, aquí hi metu son que és un llibre d'espanyol, de treseno, de tercero d'ESO, e aquí és en espanyol, dicen les llengües d'Espanya, que parlen de les llengües cooficiales en Galícia, parlen de les llengües que són pas oficials, cooficials, donc com l'aragonès, asturiane, aquí un error perquè l'aranès és oficial, l'occità és oficial, mas parlen també de la diversitat lingüística, de les varietats, que sembla mai un curs de lingüístico. Bé, a cos se parlo a liceans, que jo me rappeli ja fa 25 anys que parlaven d'aco. E donc, a comeno també a parlar del bilingüisme, de parlar del bilingüisme en Espanya, de parlar de la diglòsia, cosí s'és impausat una llengua a l'altra, e cosí s'hem passat, e també dels prejudicis i dels estereotips lingüístics. E poi, per acabar, bé que se parlo també de la diversitat de l'espanyol, pas un que de les llengües d'Espanya, de cosí aprenent la nostra pròpia varietat, a me de cartos, un se fa ceseo, un se fa ceceo, e nos aprenent que aco és pas greu, és nostre espanyol, nostre viall de far espanyol. E aquí passarai la paraula a un col·lega.
1: Xavi Marquès Ailou per la conferència L'Occità com a llengua romànica central, bectu de diversitat, de relacions i d'empoderament interromànic, enregistrat el 5 d'octubre a l'Hostal d'Occitània a Toulouse. Una conferència a escoltar i atrapar també sous les ondes de Radio Albitzès. Et aro la parole à Canti Peiras de l'Université de Montpellier, Pau Baléry.